0: Bon dia. La policia local de València ha detingut a un jove marroquí després de sorprendre'l en plena agressió sexual amb penetració a una xica de 22 anys a la platja de la Malvarrosa, a València. Tal i com ha publicat el periòdic Les Províncies, els fets es van produir la matinada d'aquest diumenge en les proximitats de la discoteca Aquarela. Els contem també que la Policia Nacional ha reforçat la presència a la platja del Postiguet, a Alacant i als seus voltants, la qual cosa ha permès interceptar infraganti a quatre autors de delictes de robatori al descuit a banyistes i, a més, esclarir fets recentment comesos, com fins i tot recuperar efectes sostres. La coordinació policial, la col·laboració també ciutadana i les patrulles de paisà desplegades per la zona han sigut claus per a poder descobrir estos fets. I es contem també que el síndic de Compromís en les Corts, Joan Baldoví, ha avançat que la coalició portarà al Defensor del Poble la llei d'acompanyament als pressupostos de la Generalitat de 2026 per atentar, diuen els valencianistes, contra els drets bàsics dels valencians, amb exemples com la policia educativa que pretén instaurar el Partit Popular a les aules, la desprotecció de la infància i també els atacs als drets dels LGTBI. I a València, la consellera de Serveis Socials, Família i Infància, Elena Albalat, signarà un conveni de col·laboració en matèria d'infància amb la Fundació Somiar a partir de la una.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

0: estan perjudicant a la Comunitat Valenciana.
1: I també en crònica política, Compromís portarà al Defensor del Poble la llei d'acompanyament als pressupostos de la Generalitat de 2026 amb l'objectiu de promoure un recurs d'inconstitucionalitat. La coalició considera que la norma vulnera drets bàsics dels valencians en àmbits com l'educació, la protecció de la infància i els drets del col·lectiu LGTBI.
0: El síndic de Compromís en les Corts, Joan Baldovià, ha anunciat esta iniciativa coincidint amb l'inici del nou curs polític.
2: Desprotecció de la infància que es fa a través de la llei de mesures i aquest atac als drets del col·lectiu LGTBI. Per tant, promourem la presentació d'un recurs d'inconstitucionalitat a aquesta llei de mesures que ataca, insistís, drets bàsics de valencians i valencianes.
0: Assegura que la formació vol combatre algunes de les mesures impulsades pel Consell del PP i Vox i treballar al mateix temps en la construcció d'una alternativa de govern. El PSPB ja ha anunciat que recolzarà este recurs. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, ha reposat a l'amenaça de Compromís de recórrer davant el Tribunal Constitucional i ha qualificat les accions de la formació valencianista de contraproduents.
3: Un partido que va de nacionalista o de regionalista, yo no sé de qué va, pero resulta que cada ley que se aprueba en la Comunidad Valenciana dentro de las competencias que tenemos siempre la recurre al Tribunal Constitucional para que no se apliquen. Es decir, es un partido que cualquier iniciativa parlamentaria que se tiene en la comunidad intenta pararla en el Tribunal Constitucional español. Y yo creo que los políticos, aquellos que simplemente se basan todos los días presentando recursos, intentando detener la actividad administrativa, creo que aportan muy poco a la sociedad.
4: Tens un projecte cultural, científic o esportiu? Fes-lo créixer amb el suport de la Generalitat. Presenta la teua sol·licitud a la convocatòria de suport al mecenatge de la Generalitat Valenciana. Els teus col·laboradors obtindran avantatges fiscals i el teu projecte arribarà més lluny. Tens fins al 30 de setembre. Impulsem els teus projectes, fent créixer les teues idees. Oficina de Mecenatge, Generalitat Valenciana.
1: La Generalitat traurà en breu una llei forestal de la Comunitat Valenciana que reduirà la burocràcia de la gestió del bosc i oferirà incentius econòmics per a qui mantinga les zones forestals. Ho ha anunciat el president de la Generalitat a Artana, on ha presentat el pla de recuperació de les zones afectades per l'incendi forestal de la Vall d'Uxó, Onda Cero Castelló. Lorena Pardo.
5: La nova llei forestal de la comunitat simplificarà els tràmits i premiarà a qui fa saber les coses. Pérez Llorca.
6: Una nova llei forestal a la Comunitat Valenciana que sobretot treballa per a reduir tramitació administrativa. Qualsevol persona que intenta transformar el sòl en temes de ganaderia o d'agricultura té que fer tràmits farragosos, lentos, que al final fan que molta gent desistisca. Això no m'ha regulat en aquesta nova llei perquè els tràmits siguin molt més breus, però també que aquell que col·labora en la millora de l'entorn i que contribueix a previndre els incendis que tinguin un incentiu, inclús un incentiu econòmic per part de l'administració, que això també ho regularem.
5: Quan el pla de recuperació després de l'incendi de Vall d'Uxó, que encara no està extingit, la Generalitat retirarà arbres afectats que suposen perill i ampliarà tres pistes forestals amb un pressupost de 2,7 milions en 8 mesos. La segona fase contempla reforestació amb arbres resistents al foc.
1: I parlant d'incendis, València recupera avui la normalitat després de l'incendi del Saler. Les carreteres, la CV500 i la 401 i les platges que estaven tancades ja estan reobertes i també està en funcionament el transport públic de la MT en la zona. Ramon Pérez.
7: A més, les organitzacions empresarials d'hostaleria reclamen a l'Ajuntament de València mesures extraordinàries per a pal·liar les pèrdues econòmiques provocades per l'incendi que ha obligat a desallotjar establiments, interrompre l'activitat i ha generat cancel·lacions en plena temporada estiuenca. Hostaleria València reclama igualment una taula de seguiment amb l'Ajuntament i representants empresarials per a coordinar les mesures de recuperació i avaluar també la seva evolució durant els pròxims mesos.
8: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
1: El degà del Col·legi Oficials d'Advocacia d'Alacant, Ignacio Gali, ha expressat la seva profunda preocupació per la supressió de fins a 7 punts de trobada familiar en la Comunitat Valenciana segons el nou mapa dissenyat per la Generalitat. A la província d'Alacant no s'han renovat el de Sant Vicent, el de la Vila Joiosa i Villena, amb la conseqüent saturació per als que segueixen en servei. Alacant, Juan Carlos Fresneda.
9: Sí, son esos espacios donde las parejas divorciadas con situaciones complicadas hacen el intercambio de los hijos para los periodos de visita o de tutela. Y según Ignacio Galli, no son espacios de mero trámite. No pueden estar saturados y han de, sobre todo, proteger a

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda, Begoña Perpiñá.
1: Què tal? Com estan? Molt bona vesprada i benvinguts de nou a Comunitat Valenciana en la Onda. Quant de temps, eh? Ja ha passat tot l'estiu. Ja estem de nou per ací compartint ràdio a nivell regional, ja saben, de 2:30 a 3 de la vesprada. Tenim esta mitja horeta on compartim informació de la terreta de dilluns a divendres amb la col·laboració dels companys de les emissores d'Onda Cero a la Comunitat Valenciana. I una temporada més, així anem a fer, amb el tradicional rebost de la Comunitat Valenciana, amb les nostres entrevistes musicals els dijous, els espais sobre projectes i sostenibilitat amb Caixa Popular, tecnologia i innovació amb Reddit, directes, programes per tot arreu, notícies, curiositats i coses interessants, perquè la ràdio és això, informació, entreteniment i sobretot eixa companyia. I això és el de nou un dels nostres objectius esta temporada, així que la comencem junts i agraint-los que ens acompanyen en tot moment allà des d'on ens escolten, per a molts encara des de la piscina, la platja, alguns ja en el cotxe, en eixa operació tornada, alguns ja també des del treball, a casa, en fi, que avui és 31 d'agost i és dia per a molts de tornar a la rutina, últim dia d'agost, però que ja sap una miqueta com si fora setembre, no? D'això parlarem avui, precisament, de la tornada a la rutina per a molts, de com fer-ho bé per a no saturar-nos, i farem connexió amb les nostres emissores a la comunitat perquè arranquen temporada i per a que ens conten un poc com anar a començar-ho. També els avancem que un dels temes que parlarem avui és que farem així un poc una incursió en el rodatge que està tinguent lloc a la Comunitat Valenciana de Libre, la pel·lícula de Nino Bravo del director David Serrano, així que arrenquem i ho fem de la mà de Jordi Andrés en la part tècnica. D'Andrea Gut, bona vesprada, com
2: estàs?
1: Què
2: tal, companya? Bona vesprada.
1: Què tal l'estiu? Tornem a la càrrega.
2: Tornem a la càrrega, sí, doncs molt bé. L'estiu sempre va molt, molt bé. Mm-hmm. Una miqueta de tot, algun viatge, alguna escapadeta, molt de poble, també, platja, muntanya, i així estem, ara, 31 d'agost.
1: I amb les piles ben carregades, Amparo Piqueres, com estàs?
3: Què tal? Molt bé.
1: Tu també, amb les piles carregades, assimilant.
3: Assimilant, que estem en setembre ja, encara que estem a 31 d'agost.
1: Totalment.
3: Dia en viatges, platja, muntanya, i calor.
2: I calor.
1: Quanta calor hem tingut aquest estiu, eh?
3: Però jo necessito ja frescoreta.
1: Veritat.
3: Que ens tenen que posar una jaqueta.
2: Una jaqueta.
1: Sí,
3: però
1: sí.
3: Pel matí ja no ens la llevem en tot el dia.
1: Exacte. Això seria la temperatura ideal. Jo diria 22-23 graus, no? Hi haurà gent que diga, no, calor. O no, més frescoreta.
2: Entre temps, també.
1: Tenim un poc de tot. Però veig que comencem el programa i ho fem, Amparo, de la teua mà, contant-nos i actualitzant als oients del que és notícia avui.
3: Pues sí,

0: més recuperar el govern de la Generalitat. El síndic de Compromís, Joan Baldoví, en les Corts, no descarta una candidatura conjunta i aposta per concentrar el vot progressista per a facilitar un canvi polític en el nostre territori. La dirigent valencianista, en este cas del PSPB, la seua líder i candidata Diana Morant, deixa clar que l'objectiu de socialistes és reeditar un tercer botànic. També en Crònica Política avui hem contat que Compromís portarà al Defensor del Poble la llei d'acompanyament als pressupostos de la Generalitat de 2026 amb l'objectiu de promoure un recurs d'inconstitucionalitat. La coalició considera que la norma vulnera drets bàsics dels valencians en àmbits com ara l'educació, la protecció de la infància o, per exemple, els drets del col·lectiu LGTBI. Avui la Generalitat Valenciana ha anunciat que va traure en breu la llei forestal de la comunitat, que reduirà la burocràcia de la gestió del bosc i, a més, va oferir incentius, i això és important, incentius econòmics per a qui mantinga les zones forestals. Ho ha anunciat avui en Artana el president de la Generalitat, que ha presentat, a més, el pla de recuperació de les zones afectades per l'incendi forestal de la Vall d'Uxó. Parlant d'incendis, també contem que València recupera avui la normalitat després de l'incendi del Saler. Les carreteres CB500 i 401 i les platges que estaven tancades ja estan reobertes, i també en funcionament el transport públic de la EMA. A més, els empresaris, les organitzacions empresarials d'hostaleria de València reclamen mesures extraordinàries per a pal·liar aquestes pèrdues econòmiques que han tingut provocades per l'incendi. I en Crònica de Successos, i abans d'acabar, contar-te que la policia local de València ha detingut a un jove marroquí després de sorprendre'l en plena agressió sexual amb penetració a una xica de 22 anys a la platja de la Malvarrosa, a València. Ho ha publicat avui el periòdic Las Provincias. Els fets es van produir la matinada d'aquest diumenge en les proximitats de la discoteca Aquarela. Així que això i molt més ho contarem després en la Brújula Comunitat Valenciana, que torna esta vesprada i que estarà, com sempre, dirigida per Ramon Pérez.
1: Doncs estarem molt atents als temes que tinguin que veure amb l'actualitat. Companya, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Fins ara. Adéu.

0: Piensa que
1: la... I amb quina banda sonora comencem, eh? Andrea, esta nova temporada. I amb quines bones notícies. Ja saben, no? L'actualitat ve marcada per altres temes, però més enllà els temes socials, els temes pues, més entretinguts que contem així a la Comunitat Valenciana, avui ho fem per tot el que se diu, no? Parlant precisament d'eixa notícia boníssima per als amants, o diria jo també, als que no, de la música sí. I d'un dels artistes més representatius de la comunitat, Nino Bravo.
2: Pues sí, per conèixer-lo una miqueta més enllà de bandes sonores com les que estem escoltant, no? Perquè València, la capital, ha tornat a convertir-se, com has dit tu estos dies, en un plató de cine amb ese rodatge del llibre i sa nova pel·lícula dirigida per David Serrano i escrita per Joaquín Oristrey, que no és un biopic, no és una biografia ni tampoc un musical a l'ús, sinó una comèdia romàntica que parla de segones oportunitats, de trobar el nostre lloc al món i també de la importància de la música en general, no? Que ens sustenta un poquet a tots. Darrere d'aquest projecte està Quico Martínez, productor de Nadie es Perfecto. Quique, què tal? Buenas tardes.
1: Hola, Quique.
3: Ah, Quico. Encantat. Moltes gràcies. Així estem. Bueno, així en el Saler Robant.
1: Esteu ara mateix, esteu en el Saler, no? Dic jo, deia sí, jo que ens hem un poc adentrat al ple rodatge que heu atès avui als mitjans de comunicació. De fet, hem pogut, correcte, alguns afortunats, veure un trosset de com se rodava, no? En el Saler esteu concret, però on heu passat fins ara i per on passareu també en aquest gran rodatge?
3: Sí. Bueno, estem en la província de València, bàsicament, bueno, hem rodat a Sollana, hem rodat en Sueca, en Alfafar, així en el Saler, en València Capital. Bueno, hem recorregut molts escenaris de la província de València i, bueno, ja sí, excepte dos dies que anem a Màlaga, per un motiu que no se pot contar, ja ho sabré un mes endavant. Però la resta és tota així, a la Comunitat Valenciana.
2: Bueno, Nino Bravo és el protagonista de la pel·lícula, està molt present, però hem de deixar clar que no és una biografia, no? No és un biopic a l'ús. No sé com heu aconseguit utilitzar la seva figura i la seva música sense contar com a tal la seva vida en aquesta pel·lícula.
3: Bueno, sempre volíem... Nino va morir tan jove també que...

0: el fer la pel·lícula de la seva vida ho vam descartar des del principi i ens apetia fer un apropament a la història de Nino Bravo també des d'una història contemporània. I la veritat és que estem molt contents. La figura de Nino Bravo està present en la pel·lícula, però d'una forma creativa i fugint un poc de la idea del biopic, que hem triat un altre camí, no? I estem molt contents en esta elecció.
1: Sí, perquè hi ha música, no pot faltar la música, però també es tracten temes, com deia Andrea, un poc sobre la salut mental i altres aspectes.
0: Sí, la història és la història de Nino, que és un, el personatge de la pel·lícula és un xico jove que toca una banda, com les típiques orquestres valencianes que n'hi ha tantes, i és un poc el tapat de la família, on la mare, que és, és la interpreta Lorena Calero, que és una actriu valenciana també molt vinculada al món dels musicals, farà de Noelia, que Noelia és la presidenta del club de Nino Bravo, i tota la família, la figura de Nino Bravo, envolta a tota aquesta família valenciana, i el personatge que hem triat, el de Nino, és el que tira de la història, i una història d'amor, en una xica també, que també la relació amb la música és important, i els dos són dos outsiders, dos personatges un poc tapats, que la pel·lícula també trobaran llum en el camí, i la figura de Nino Bravo serà una espècie d'alter ego que envoltarà sobretot el personatge de Nino. Sí.
2: Que
0: és molt actual, sí. Molt actual i sí que vol que tota la gent que no coneguera Nino Bravo pugui tenir una pel·lícula i qui el conega, pues encara molt millor, no?
2: Exacte. Mm-hmm. És una pel·lícula per a seguidors de Nino Bravo, però també per a tot el món, per a tota la societat,
0: exacte,
2: no? Per a conèixer-lo una mica més enllà i també veure'ls reflexat, no? En la seva vida i en tot el que li va passar, per aquestes segones oportunitats, per trobar el nostre lloc en el món. No sé què voleu que s'emporte l'espectador quan isca del cinema després de veure el llibre.
0: Bueno, yo creo que primera que es un repte para mí como a Valencia hacer una película sobre Nino Bravo es un repte tremendo, ¿no? Porque dius, es una figura tan importante y también el fe de que la familia estiga también implicada, haya visto también toda la evolución del proyecto y estiguen tan contentos también donde era mucha ilusión. Y lo que te agradaría es que se convirtiera en la película en un de los mayores referentes sobre de Nino Bravo a nivel audiovisual, ¿no? Y creguem que així serà, la pel·lícula és molt ambiciosa i espero que camini l'estrena en el pròxim Festival de Màlaga, que és un poc la idea que teníem, i ens agradaria que la gent que li encanta Nino Bravo sigui contenta, i qui no conega Nino Bravo se troba una història que parla de segons oportunitats i també de trobar el lloc en el món com Déu, i sempre una pel·lícula optimista, no?
1: Clar, ja avançaves una miqueta que se presentarà, no? O que podrem veure-la a partir de que estiga al Festival de Màlaga. Serà qui com més menys per quina data? Parlem de 2027, no? Això sí.
0: Sí, nosaltres estem rodant ara, ja farem tot el procés de muntatge al llarg d'aquest any, i podríem tindre l'estrena de la pel·lícula per a març, l'any que ve, seria un poc la idea.
2: El protagonista...
0: I passar, si podem...
2: Sí, un dels protagonistes és el gran Alberto San Juan, que interpreta a Nino. No sé com va ser aquest procés, no? Perquè és molta responsabilitat, imagino jo que costa, no? Trobar a la persona idònia, però com va sorgir la idea de que fora ell i sobretot què li aporta, no? Al personatge.
0: Sí, el personatge que fa Alberto San Juan és l'amic imaginari, que és este Nino Bravo, que si li apareix al nostre protagonista i que està en la seva ment i tal, i que és una espècie d'alter ego. Y la verdad es que Alberto es un actor que le dona una personalidad al personaje increíble. Cuando el bambore maquillado en la peluca, entonces realmente es que era increíble. Contaré a Nino Asigute en Alberto en este personaje. Li fa la diferència a la pel·lícula i a part que tinguem un elenco també molt important, està Secunda la Rosa, en actors valencians com Lorena Calero, que fa de Noelia, Óscar Lasarte, també, que és un actor valencià meravellós, la pel·lícula de Gila, Núria Herrero, tinguem un elenco molt important. Tres deberes que destaca la figura d'Alberto, perquè és un personatge molt singular, això sí que és deberes.
1: Això sí.
0: I Alberto està en un món increïble.
1: Sí, veritat.
0: Le volia dir, sí, Alberto està molt valorat en la indústria i és un actor que és un... tros d'actor increïble.
1: Doncs tenim moltíssimes gràcies de veure ja aquesta gran pel·lícula, aquesta gran producció, la de Libre, i tindrem que esperar això, sí, fins a març per a poder fer-ho. Mira, coincidirà amb Falles, al mateix temps que la figura, la falla municipal. Exactament. És un gran Nino Bravo, sí, sí, com tots sabem ja, així sí, que serà un gran any, una vegada més, per ensalçar una figura tan nostra com és la de Nino Bravo.
0: Sí, sí.
1: Kiko, moltíssimes gràcies.
0: Pues mira, no ho havia pensat, aquesta coincidència en les Falles, però així no serà.
1: Així no serà.
0: Moltes gràcies a vosaltres per l'interès.
2: Un abraç.
1: Adéu, i que vagi molt bé aquests rodatges, que encara els queda, pues bueno, una miqueta, no? Ens ha comentat que encara faran algunes parades en altres municipis i poblacions, però veurem com queda Libre, de segur que espectacular.
2: Sí.
1: Doncs, companya, si et sembla, anem a fer una pauseta i tornem, que ens n'anem de ronda per les emissores.
2: Vinga, a veure què ens conten.
3: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
4: En Onda Cero nadamos en aguas abiertas. Abiertas a distintas opiniones y pensamientos. No nos dejamos llevar por corrientes ni ideologías. Por eso sabemos analizar y juzgar con objetividad para poder informar como pocos hacen. Con criterio, sin favoritismos. Onda Cero, tu radio.
5: Tienes una videollamada importante. La habitación está patas arriba. Así que empujas la montaña de ropa justo fuera de cámara. En pantalla, una profesional impecable. Pero fuera de pantalla, llevas un pantalón de pijama de unicornios. Sí, hoy en día se maquilla mucho la realidad. Pero en Onda Cero seguimos informando con rigor y credibilidad. Onda Cero, tu radio.

0: mi caso adolescentes. Y nada, y hay que ponernos el turbo para tenerlo todo preparado. Con ganas, pero al mismo tiempo un poco de pereza, y porque en nuestro caso vamos del 0 al 100, entonces como que no nos da mucho tiempo a como hacerlo poco a poco. Tiene que ser de golpe.
1: Cada poqueta con pot.
2: Sí, poqueta a poqueta. ¿Tú eres de ara de pensar setembre és com un cap d'any?
3: Sí, és que realment sí que ho és, perquè sí, comences veritat. De nou temporada, en aquest cas temporada radiofònica, et compres l'agenda, et compres el material, el planifiques el que queda d'any fins a desembre, no? Així que realment sí, però tampoc m'agobie massa.
2: No hay que agobiar-se. No sé la nostra companya Alicia Llou, d'Onda Cero Castelló i Vila-real, com estarà portant-ho. Alicia, bona vesprada.
4: Què tal, xiques? Com esteu? Doncs jo ja ni me'n recordo de les meves vacances, perquè vaig tornar el 3 d'agost, per tant ja ha passat quasi un mes i jo ja ni me'n recordo. Jo sóc molt de rutines i bé, les vacances, perquè hi ha que agafar un poc d'aire, però a mi m'agrada la rutina. Jo crec que el setembre és més d'estrenar coses, no? Més que de gener.
2: Tu eres d'estrenar també agenda, no? Material escolar o d'estrenar alguna cosa, no sé.
4: A mi m'ha encantat sempre això, d'estrenar bolis, estutxe, tot lo que tocava. I això sí que tinc que dir que hi ha que fer-ho a poc a poc, perquè a més ens ho diuen els experts, no? Hi ha que arribar avui dilluns o demà, dieu, quan ho torna a la rutina, així anar de col, vull fer-ho tot, vull anar al gimnàs, vull menjar bé, perquè després anem a morir d'èxit. Està assegurat, això. Hem parlat amb Paloma Rey, la psicòloga Paloma Rey, per parlar d'això, precisament, que tenim que fer, o sobretot recomanar a la gent que demà torne al seu lloc de treball. I ens dia això que esteu dient, que hi ha que anar a poc a poc, perquè després el propòsit i dir-se del que volem fer pues acaba en res. Així que no hi ha que fer-ho tot de colp, ja d'un dia per a un altre, és un procés d'adaptació, ens dia Paloma Rey este migdia a la ràdio.
5: No exigirnos de estar al 100% desde el primer día. Si podemos dejar unos días de transición entre el viaje, las vacaciones y la incorporación al trabajo, pues todo ayuda. Recuperar los horarios de sueño, la alimentación y las rutinas lo más poco a poco posible. Pero sobre todo también creo que es importante que hagamos una distinción entre lo que es urgente y lo que simplemente nosotros queremos resolver ya y quitárnoslo de encima cuanto antes. Porque tenemos mucha tendencia a volver y querer ponernos inmediatamente al día con todo, pero no todo lo pendiente tiene que solucionarse el primer lunes.
4: Que és impossible.
2: És impossible, no. Clar, jo me fico un poc en el cap, no? Pues tema factures o coses pendents que hem deixat en l'estiu. No, ara no hi ha que agobiar-se, veritat?
4: No, anar que posant-se el dia de més. Jo li ho dia a Paloma, que estem encara un poquet amisgats, perquè fins al 21 de setembre no arriba la tardor, per tant...
3: Exactament, és estiu encara.
4: Alguns plans poden haver per ahir, no? Un poc de vida social entre setmana també, i encara ens queda bon temps per a llarg, eh? Així que hi ha que anar posant-se, no les obligacions ja de col, sí que poquet a poquet, això del gimnàs, per exemple, començar avui, però d'ací un mes ja no anar, perquè
2: no
4: fa mal.
2: No va a funcionar.
3: Un dia a la setmana, no? I ja està. Començarà així i després ja...
4: Poc a poc. Anar adaptant-se.
3: Una transició saludable. Aquesta setmana podem encara anar a la platja, disfrutar de la platja i el sol. Sí, l'honoratge
2: encara podem gaudir molt de temps. Jo crec que tot el setembre encara.
3: Exactament.
2: Inclús. Clar que sí.
4: Jo me parlo de l'octubre. Sí, també. L'octubre, encara tenim temps.
2: Sí, així tenim molt bon horatge tot l'any. I tant que sí. Doncs, companya, molt bona temporada, per així ens escoltem, per a que tant tu com els companys de Castelló, de Vila-real, que igual hi ha molts encara de vacances o no, però quan t'aneu tornant...
4: Demà tornen ja tots. Demà la plantilla completa. Això que estem...
3: La motxilla.
2: Vos esperem per este raconet de mitja horeta per a contar-los als oients tot el que passa per Castelló, Vila-real i per tota la província. Gràcies.
4: Una forta hora.
2: Fins ara, perquè ens n'anem a un altre punt, mai millor dit, de la nostra comunitat. Ens n'anem cap a la Vega Baja, per a que ens conten també com ha sigut això de tornar a la rutina, com comencen la nova temporada els nostres companys, amb nuestro compañero Pedro Joaquín Llorac. Pedro, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, desde la Vega Baja, ¿qué tal?
2: Muy bien, bueno, por aquí Valencia-Castellón ya estamos viendo que poco a poco volviendo, aterrizando. No sé, Pedro, si tú eres de rutinas, si echas de menos ya las vacaciones.
6: Bueno, las vacaciones, como algún que otro compañero, ya han quedado muy atrás, porque el día 3 de agosto fue cuando me tocó volver para que otros compañeros se fueran de vacaciones. Entonces parece, como decíais antes, que eso queda como muy lejos ya, ¿no? ¿Verdad? Como que la rutina se ha cogido ya de tal forma que no sé ni en qué día estamos hoy, a ver...
2: Claro, porque es un 31 de agosto, pero que decía yo que sabe un poco a septiembre. No sé si tú en tu caso, el programa local, ¿lo has empezado ya como nueva temporada o empiezas mañana? Porque en nuestro caso, Andrea y yo empezamos ya mañana, como que el día oficial es día 1 ya.

0: de septiembre.
1: Exacto.
2: No, hemos comenzado aquí en la Vega Baja hoy, hemos seguido las indicaciones de cadena, como ellos también, los jefes han empezado hoy, pues yo he dicho, pues yo arranco también hoy. Y bueno, algunos cambios, sí, pequeñitos cambios que hemos tenido en el programa Más de Uno, edición Vega Baja, pero hemos comenzado ya hoy, al hilo de los compañeros de arriba, de la central de Madrid.
0: Claro que sí. Y no sé, tú en tu caso tienes colaboradores, ¿hay alguna sección que continúe, alguna nueva? ¿Cómo suele ser vuestro contenido por allí?
2: Sí, tenemos secciones, tenemos aquí secciones dedicadas a las mascotas, también a cuidado personal, tenemos también otra sección dedicada a la gastronomía. Hacemos un resumen cada viernes de cómo ha transcurrido la semana con las noticias más importantes de la semana en nuestra comarca. En fin, tenemos una serie de secciones que sí, que vamos a potenciar incluso esta temporada con nuevos colaboradores. Tenemos también unos comentaristas cada lunes y bueno, de lunes a viernes, quiero decir. Tenemos comentarios que nos dejan también colaboradores en diferentes aspectos, políticos, social, de ciencia también. Entonces, son secciones que ya han arrancado este lunes y que espero que toda la semana se cumplan para seguir ya, de hecho, toda la temporada.
0: Exactamente. Bueno, pues Pedro, te deseamos también una ya feliz vuelta a la rutina y una feliz temporada. Y lo dicho también en esta media horita, esperamos tus incursiones para que nos cuentes todo aquello que pase por la Vega Baja, que como sabemos, bueno, curiosidades, fiestas, anécdotas, cosas curiosas que nuestra tierra nos ofrezca, las contaremos aquí en el programa regional. Un abrazo fuerte.
2: Por supuesto que sí, igualmente. Gracias, compañeros.
0: Hasta pronto. Les tres menys cinc minutets són. Andrea, fem una última connexió, si et sembla.
1: Vinga.
0: Ens n'anem cap al camp de Morvedre, cap a Sagunt. Allí tenim a la nostra companya Maria José Jimeno, que jo crec que també ha tornat ja un poc a la rutina d'eixe programa que ens ofereix dia a dia.
3: Sí, hola, hola, les dos. Ja estem així. Que va, que prou de vacances. Que tornem a la ràdio i així estem a les piles carregades i amb un fum de coses noves. Perquè esta temporada venim carregadetes de nous espais, noves seccions i moltes ganes de passar-ho bé. Així que, per exemple, tindrem en el nostre espai de trucs casolans, trucs de sempre, per exemple. I també humor, sí.
0: Humor.
3: Si no ens podem riure un poquet en la vida, què fem? Parlar d'humor. Jo crec que l'humor és imprescindible. Així que hem creat una secció que em fa especial il·lusió. Morvedre té WhatsApp. Que no WhatsApp, encara que WhatsApp també tenim i molta. Però a més tindrem un personatge que ens visitarà cada setmana, es diu Simbala.
0: Simbala.
3: I fins així puc llegir, perquè Simbala vindrà amb les seues històries, les seues ocurrències i segurament alguna sorpresa baix del braç. La veritat és que moltes ganes i també volem eixir de l'estudi, perquè si una cosa tenim al camp de Morvedre és territori per avorrir-nos. Però d'això, precisament, ja sabem que anem a fer moltes rutes. Rutes d'aigua, rutes per la Calderona, rutes de patrimoni i rutes també per llocs que formen part de la nostra història. Així tenim un lloc molt especial, el Fortí del Grau Vell, un espai de pirates. Així que anem a contar moltíssimes històries també de pirates, de guerres, de tot, de tot, de tot.
0: Teniu, sí, moltíssim contingut que anem a oferir-los als oients i com els deia els companys Alicia i a Pedro, Maria José, tu també una habitual en este espai per a també traslladar-ho a la resta de la comunitat valenciana i que no es puguen perdre res els oients, així que així ho farem.
3: Clar que sí, clar que sí.
0: Doncs bona temporada, companys, escoltem.
3: Gràcies, un beset a les dos, adeu, adeu.
0: Veu, una rondeta per les emissores que, com veuen,
1: tenen moltes ganes, estan en les piles carregadíssimes.
0: I més que preparats i preparades per a fer-los gaudir als espais locals i també als regionals en estos radets de ràdio. Nosaltres deia jo, Andrea, que ho hem agafat per a demà, perquè
1: hem volgut deixar un dia de transició.
0: Sí, i lo cert és que ho ha sigut un dia per a despedir també, que en moltes emissores també, i fem extensible aquest missatge, l'agraïment a tota aquesta gent que a fer les seues pràctiques amb nosaltres a totes les emissores d'Onda Cero a la Comunitat Valenciana. Era dia d'això també, no?
1: Sí, de fer despedides, escoltar-les a elles, no? Que facin la seva pròpia valoració de la seva experiència i que ens conten què és el que més els ha agradat, què és el que ens queden i el que van a fer ara, no? Perquè per a ells també comença una nova era, no? De, alguns comencen màster, altres comencen a treballar, altres seguissin estudiant, aleshores era dia d'escoltar-los a d'ells.
0: Clar que sí.
1: I de passar un ratet de ràdio més.
0: Fem ràdio.
1: Exactament,
0: que és el que fem així en esta onda, en Comunitat Valenciana en la Onda, i també, com saben, als espais locals.

0: Aquesta vesprada Ramon Pérez, ja saben, tornarà en un espai regional amb la Brújula i amb tot el que tinga que veure amb l'actualitat, i en esta casa, com saben, ja també piles carregades per a donar-ho tot en esta nova temporada que comencem ja. Ja diguem adeu al 31 d'agost pràcticament, i ja demà 1 de setembre per a continuar, perquè el que fem així és ràdio i continuem fent-la amb la seva companyia imprescindible, amb els que estan a l'altre costat per a escoltar-nos i per a participar, com sempre, d'allò que puguem oferir-los, opinions, anècdotes i demés. Així que, companya, seguim. Gràcies.
1: Seguim. Com gràcies sempre. A tu, companya. Adéu.
0: Gràcies també a vostès. Apleguem a les 3 de la vesprada. Continuen ara amb molta més informació a la cadena Onda Cero amb Por Fin. I si els apeteix escoltar també una miqueta d'esports, a la 90.9, els nostres companys d'esports també els ofereixen molt més. Així que, l'ho dit, que continuem fent ràdio. Així, a Onda Cero. Adéu, bona vesprada.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Avui sembla que tot torna a començar també ací a casa nostra, 31 d'agost, i tornada a la rutina per a l'enorme majoria, encara ben presents a totes les notícies que hem contat aquest estiu, que han sigut moltes, però dilluns, sobretot, de mirar cap al futur i d'encetar una nova pàgina de l'actualitat. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Ja estem per ací. Nosaltres també, preparats una temporada radiofònica més per a orientar la brújula des de la Comunitat Valenciana, de dilluns a divendres a les 7 i 20. Al control tècnic està Jordi Andrés, així que amb el seu treball també comencem. Tenim en marxa encara a les carreteres l'operació especial tornada de l'estiu en este 31 d'agost. Direcció General de Trànsit, Daniel González, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora se normaliza bastante la circulación en todas las carreteras valencianas y tan solo encontrarán algo de circulación irregular en Valencia, en la AP7, ya a su paso por Gandía, en sentido a la capital del Turia, sin grandes retenciones, eso sí, en este punto alrededor de medio kilómetro, y el resto de carreteras se encuentran muy despejadas.
1: Gracias, Daniel. Arranquem la brújula. El primer que volem fer en este nou curs de la brújula és analitzar i tractar de comprendre o entendre bé una

0: carreteres CB500 i CB401 han reobert el trànsit. Ara la Federació d'Hostaleria de València demana a l'Ajuntament de la capital valenciana mesures extraordinàries davant les pèrdues que, diuen, han tingut els establiments hostalers i turístics de la zona este cap de setmana. I la Serra d'Espadà ha sigut avui el lloc triat per la Generalitat per a anunciar que el govern valencià aprovarà en breu una llei forestal de la Comunitat Valenciana que reduirà la burocràcia de la gestió del bosc i oferirà incentius econòmics per a qui mantinga les zones forestals. Ho ha anunciat el mateix president Pérez Llorca a Artana, a la Plana Baixa, on ha presentat el pla de recuperació de les zones afectades per l'incendi forestal de la Vall d'Uixó. Onda Cero Castelló, Lorena Pardo.
1: La nova llei forestal de la comunitat simplificarà els tràmits i premiarà a qui fa saber les coses. Pérez Llorca.
2: Una nova llei forestal a la comunitat valenciana que sobretot treballa per a reduir tramitació administrativa. Qualsevol persona que intenta transformar el sòl en temes de ganaderia o d'agricultura té que fer tràmits farragosos, lentos, que al final fan que molta gent desistisca. Això no m'ha regulat en aquesta nova llei perquè els tràmits siguin molt més breus, però també que aquell que col·labora en la millora de l'entorn i que contribueix a previndre els incendis que tinguin un incentiu, inclús un incentiu econòmic per part de l'administració, que això també ho regularem.
1: Quan el pla de recuperació després de l'incendi de Vall d'Uixó, que encara no està extingit, la Generalitat retirarà arbres afectats que suposen perill i ampliarà tres pistes forestals amb un pressupost de 2,7 milions en 8 mesos. La segona fase contempla reforestació amb arbres resistents al foc.
0: I està, sí, el nou curs polític que comença amb els mateixos debats i polèmiques de sempre. Compromís portarà al defensor del poble la llei d'acompanyament als pressupostos de la Generalitat d'enguany amb l'objectiu, diuen els valencianistes, de promoure un recurs d'inconstitucionalitat. La coalició considera que la norma vulnera drets bàsics dels valencians i de les valencianes en àmbits com ara, per exemple, l'educació, la protecció de la infantesa o els drets LGTBIQ+. Amparo Piqueres.
3: El síndic de Compromís en les Corts, Joan Baldoví, ha anunciat aquesta iniciativa coincidint amb l'inici del nou curs polític.
4: Desprotecció de la infància que es fa a través de la llei de mesures i aquest atac als drets del col·lectiu LGTBI. Per tant, promourem la presentació d'un recurs d'inconstitucionalitat a aquesta llei de mesures que ataca, insistís, drets bàsics de valencians i valencianes.
3: Baldoví assegura que la formació valencianista vol combatre algunes de les mesures impulsades pel Consell de PP i Vox i treballar al mateix temps en la construcció d'una alternativa de govern. El PSPB ja ha anunciat que recolzarà aquest recurs. Per la seva banda, el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha respost a l'amenaça de Compromís de recórrer davant del Constitucional i ha qualificat les accions de la formació valencianista de contraproduents.
5: Un partido que va de nacionalista o de regionalista, yo no sé de qué va, pero resulta que cada ley que se aprueba en la Comunidad Valenciana dentro de las competencias que tenemos siempre la recurre al Tribunal Constitucional para que no se apliquen. Es decir, es un partido que cualquier iniciativa parlamentaria que se tiene en la comunidad intenta pararla en el Tribunal Constitucional Español. Y yo creo que los políticos, aquellos que simplemente se basan todos los días presentando recursos, intentando detener la actividad administrativa, creo que aportan muy poco a la sociedad.
3: Pérez Llorca també ha carregat contra la formació de Baldoví i ha assegurat que en estos moments l'únic que li importa Compromís és a Pedro Sánchez.
0: Tornada de la política, tornada a la rutina, tornada també, per exemple, a classe, que així serà la setmana que ve. Les escoles de segona oportunitat es presenten com una alternativa per a joves que no han trobat el seu lloc al sistema educatiu convencional, un model que aconsegueix taxes d'èxit d'entre el 64 i el 67%, però que encara té una presència limitada a la comunitat on només existeixen dos centres acreditats. Alejandra Carrillo.
6: Un d'ells és el centre de Talella de la Fundació Atsis. Allí treballen amb joves procedents de contextos migratoris sense una xarxa familiar sòlida o amb experiències prèvies de fracàs escolar. La directora del centre Talella, Anna Fornés, explica l'objectiu del centre.
7: Propuesta metodològica que implica un canvi de perspectiva en relació amb el treball amb joves i adolescents, en la que treballem amb xicos i xiques que han sido expulsados del sistema educatiu, que han abandonat los estudios y la idea es que puedan en primer lugar reencontrarse a sí mismos y a sí mismas, poder reparar el daño que les ha hecho todo el sistema social y asimismo buscar qué oportunidades quieren empezar a construir en su vida.
6: Estes escoles no busquen únicamente recuperar la formación académica, el model se basa en itineraris personalizats y en un seguiment pròxim de cada jove per a treballar també amb el seu desenvolupament personal i facilitar posteriorment la seva incorporació al mercat laboral. De fet, els propers

0: Els participants destaquen l'acompanyament dels educadors com una de les claus del seu procés de transformació.
1: Abordar des de diferents llocs, poder fer tot aquest acompanyament individualitzat, socioeducatiu, però també comunitari, també social, familiar, per poder, en primer lloc, que els joves i les joves recuperen la confiança en si mateixos. Això va ser molt important perquè aquest és el principal dany que sufre qui abandona el sistema educatiu formal.
0: En la Comunitat Valenciana, les entitats reclamen amenarà avançar en la regulació i ampliació d'este model, especialment davant la falta de recursos específics per a joves en risc d'abandonar de manera prematura l'educació.
2: La Guàrdia Civil està investigant la troballa del cadàver d'un home al riu Xúquer al seu pas per Sueca, a la Ribera Baixa. El cadàver va ser localitzat per un ciclista que transitava pels voltants del camí a sud de Cullera, qui va alertar immediatament la policia local. Onda Cero La Ribera, Virginia Delgado.
3: Després de l'avís, el grup especial d'activitats subaquàtiques, GEAS, es va desplaçar a la zona per a extraure el cos de l'aigua. La policia judicial d'Almussafes ha assumit la investigació per a identificar el cadàver i aclarir si la mort es va deure a causes naturals, criminals o accidentals.
2: I la policia local de València ha detingut un jove després de sorprendre'l en plena agressió sexual a una xica de 22 anys a la platja de la Malvarrosa de València. Quatre agents van acudir al lloc dels fets i l'agressor, en adonar de la presència policial, va fugir per l'arena, però va ser finalment interceptat pels agents als quals va atacar prèviament. La jove va ser traslladada finalment a l'Hospital La Fe, de la capital valenciana, on va rebre atenció mèdica al servei de ginecologia. Són algunes de les notícies d'avui. Anem ara amb la crònica esportiva amb Eduardo Esteve. Temps per als esports a l'edició valenciana de la Brújula. Temps, per tant, per a Eduardo Esteve. Hola, Edu, què tal?
4: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
2: Estem començant avui una nova temporada a la ràdio.
4: Sí, i encara estem amb la vergonya de la desfeta del València davant del Depor. Avui tenim futbol perquè juga el Castelló davant el Celta B, però comencem pel València perquè hi ha hagut cara i creu a l'esport valencià a la província de València. I avui és l'endemà del que va passar a la Corunya. Víctor Diu, bona vesprada.
5: Què tal, Eduardo? Bona vesprada. Dos noms propis en l'actualitat del València. D'una banda, Harvey Elliott, que ja ha arribat a un acord amb el Liverpool, principi d'acord per la cessió del futbolista fins a final de temporada, fent-se càrrec de més del 50% del salari del futbolista, i podria ser l'únic moviment del mercat pel que va a les arribades. Veurem què passa demà també amb André Almeida en quant a les eixides. L'altre nom propi és el d'Umar Sadí, que s'ha lesionat, es va lesionar ahir en el partit davant el Deportivo de la Coruña, amb una lesió als isquiotibials. Demà li faran proves, però estan pendents d'una possible lesió important del davanter valencianista.
4: Gràcies, Víctor. I com deien, avui tenim futbol a Castelló. Víctor Fran, bona vesprada.
6: Què tal, Eduardo? Bona vesprada. Des de les 9 i mitja i embalaïdos, el Club Deportivo Castellón busca la victòria davant del filial del Celta de Vigo, que suposaria els de Pablo Hernández alcançar els 7 punts i estar en la zona més alta de la taula classificatòria en segona divisió. Per la seva banda, el Villarreal a tornar avui al treball, ho ha fet després de la derrota del passat divendres davant de l'Alavés en Vitoria. Encara no coneix la victòria l'equip de Íñigo Pérez.
4: Gràcies, Víctor. I a Elx tenim moviments tant a l'Elx com a l'Elda a les últimes hores de mercat. Hola, Felipe Canals, bona vesprada.
7: Buenas tardes. El Elche ha hecho oficial la salida de John Chetauya, cedido con opción de compra rumbo al Mallorca, segunda división. Se quiere dar salida también a Bambo Diaby y está el nombre propio de David Affengruber encima de la mesa, con fuertes intereses en el fútbol británico, uno de los últimos en unirse a la puja, el Crystal Palace de la Premier. Mientras que el Eldense ha anunciado los fichajes de Iker Recio y también del extremo procedente del Athletic Club de Bilbao, Aingeru Olabarrieta.
4: Gràcies, Felipe. I Alacant, l'Hèrcules, comença amb derrota i polèmica. David Esteve, bona vesprada.
8: Bona vesprada. Arrancó el Hércules con derrota frente al Real Murcia y polémica, porque el conjunto alicantino está estudiando a estas horas presentar un recurso por la alineación indebida del Real Murcia, después de que el conjunto grana alinease a Javi Moreno. Consideraba el Hércules que este futbolista, que fue sancionado en su anterior etapa en el Hércules, debería cumplir sanción de uno de los tres partidos que le cayeron en el último partido que disputó con la camiseta del Hércules, y al final Javi Moreno jugó. De ahí la polémica.
4: Gràcies, David. Això és el que hi ha a l'Esport Valencià. I benvingut, Ramon, a la nova programació d'Onda Estero.
2: Benvingut també. Sí, benvingut també. Suposo que amb ganes i il·lusió, no? Encara que tu ja dus així uns quants anys, no? Quants són?
4: 26 anys. 26. Però sempre, sempre amb il·lusió. Sempre quan el València acabi de marcar.
2: Sempre hem de tindre també bones notícies als esports. Gràcies, Edu. Fins demà.
4: Adeu, Ramon. Fins demà.
2: Parlàvem en començar de la...

calor, 34 graus de màxima hem tingut avui al racó de Demús, a la plana d'Utiel Requena i a la vall de Llorac-Cofrents. Calor que s'enfortirà segons avanci la setmana, segons preveuen des de l'Agència Estatal

0: Celebrada la llegada de Herbie Elliott, el centrocampista inglés del Liverpool, llegaría cedido sin opción de compra. Al Málaga llega Amsu, lateral izquierdo marroquí de 20 años que viene cedido del Everton. Y en el mercado internacional, el Liverpool de Iraola ficha a Barcola, el extremo del PSG, 145 millones de euros entre fijos y variables. Y el Manchester City ficha a Alan, extremo brasileño procedente del Palmeiras, 40 millones de euros. Hasta Barcelona y a todo el mundo ha llegado el anuncio de Leo Messi, para muchos el mejor jugador de la historia del fútbol. Messi ha anunciado con un comunicado que deja la selección argentina. Después de lograr el éxito en Qatar y de perder la final este verano en Estados Unidos, Messi da un paso a un lado con la albiceleste. Y en la Vuelta Ciclista a España hay jornada de descanso después de la retirada de Tadej Pogačar. El español del Movistar Enric Mas va a defender el maillot rojo del líder.
1: No, no es que tengo miedo, es que si estoy todo el día pensando en que puedo ganar la vuelta, al final es un estrés acumulado que no quiero tener en este momento. Ahora simplemente de verdad disfruto del momento, disfruto de llevar el rojo, disfruto del equipo y ahora nos tenemos que centrar en lo que viene en esta semana y poco más.
0: Tiene más de un minuto de ventaja con el otro gran favorito, el esloveno Primo Roglic, que ya ha ganado 4 vueltas y a los 36 años podría ganar la quinta. Y España acaba de perder, Grecia 108, España 106, partido de clasificación para el Mundial de Baloncesto del próximo año. Viene de perder con Portugal, es tercera en el puesto en el grupo I de la clasificación del Mundial. Son las 9:10, hay mucho más deporte que seguimos contando en Onda Cero.
2: La brújula de Radio Estadio.
3: La brújula del Radio Estadio con Víctor Frank.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bona vesprada. Continuem en la brújula del Radio Estadio. Fem ara fins a les 9 de la nit i des d'avui obrim de nou aquesta finestra amb el temps per a la informació esportiva a la Comunitat Valenciana, que cada dia ens acompanyarà al llarg d'aquesta temporada de ràdio que avui encetem a la sintonia de Onda Cero. Amb un partit de primera en marxa, tal i com contàvem en el tram nacional, i amb una jornada que es tanca aquesta nit amb el partit entre el Rayo i el Futbol Club Barcelona, i que ja ens ha deixat la participació dels 4 conjunts valencians de primera divisió. Sols va guanyar el Llevant, en un partit, això sí, màgic, on els de Luis Castro van golejar el Betis en la Ciutat de València per a deixar clar que qui vulga guanyar a Orioles aquesta temporada se ho va tindre que currar de valent. Cap de setmana amb derrotes d'un València que preocupa, i no poc, d'un Elx que tampoc alça el cap en aquest inici de temporada, i d'un Villarreal que, de moment, no arranca tampoc amb Íñigo Pérez a la banqueta. Com qui no es consola perquè no vol, direm allò de que això és com acaba i no com comença, perquè si no estaríem apanyats. I a més tenim també avui futbol de segona, perquè des de les 9:30 juga el Castelló a Balaïdos. Així que anem a cada emissora de la comunitat per tal de conèixer la última hora esportiva dels nostres equips. Arranquem per Onda Cero València, des de la capital del Túria, amb la cara i la creu dels conjunts de la ciutat. Víctor Lluc, què tal? Bona vesprada.
5: Què tal, Víctor? Bona vesprada. Efectivament, és la cara el Llevant, amb aquesta gran victòria davant el Betis per 5-2 el passat dissabte al Ciutat de València, en un gran partit de l'equip llevantinista davant de més de 20.000 espectadors a l'estadi Ciutat de València. I la creu, evidentment, és la del València, amb aquesta derrota en el dia d'ahir davant el Deportivo de la Coruña per 3-1 a l'estadi de Riazor, un partit del qual va parlar el tècnic del València, Carlos Corberán, reconeixent que li fa vergonya.
6: Hemos estado muy por debajo del equipo, del partido, a nivel de activación, a nivel de todo. Te diría que es la peor primera parte desde que se entró en Valencia. Nunca había visto el equipo competir así.
5: Un Valencia que únicamente ha sumado un punto en el que porten de temporada y que está en las últimas horas del mercado de fichajes. En l'última hora s'ha arribat a la corda amb Liverpool per a la sessió de Harvey Elliott, el migcampista anglès que arribaria en qualitat de cedit fins a final de temporada, pagant el València un percentatge important de la fitxa i que podria arribar en les pròximes hores a la capital del Túria. Pot ser l'única incorporació pel que fa a les arribades en este mercat de fitxatges i en quant a eixides, pendents encara de la possible eixida d'André Almeida al Celta en qualitat també de cedit. I al marge de l'assumpte dels fitxatges, també al València estem pendents de la lesió d'Omar Sadí, que es va lesionar ahir en el partit davant el Depor, en la zona dels isquiotibials. Li van a fer proves durant la jornada de demà, però podria ser una lesió important que li tindria apartat unes quantes setmanes dels terrenys de xoc. Un València que ha treballat aquest matí, que prepara el partit del proper cap de setmana al camp de Mestalla davant el Futbol Club Barcelona. Al Llevant, al marge del que va ser la fenomenal victòria del passat dissabte, també en l'assumpte del mercat, estan pendents de Arribades, en este caso de la arribada d'un davanter centre. L'acord ja és total amb la Lazio per la cessió de Peter Ratko fins a final de temporada amb opció de compra